0: tres o quart, la clienta m'ho pila el seu i fa firmenits, a fer la casa, el xix de comissió i tic. Tic amb això, la clienta l'oxide, tic la clienta tus, tic la clienta m'ho pila, fa gargar, pe, tita ue, agon, tita ue, aix.
1: Fa un instant, resuque, fa missin.
0: Tis, an, se fa de ut, ja. Misura na pe o fera de deso a loco sutru de mfuka manalas fa seita kfa faula na bitch.
1: Tena tfaula na sorcia. Dova turkosia fa tiso kristiri rian fa na fudi. Afaka manasita na sma na afaka siam so ula na